Ware wo yesuai yesuai me de me ho me hundina ba ma wo yai me pomfone me hin Ware wo yesuai yesuai yesuai.